Os mateixos serenys, els mateixos serenys i com ens salen, els xicots i lele, els xicots que venen i ja escus, Radio Norte, arrin quan cosa li poc te se va a Norte, li programa el Madruga Nord-Norteño, arrinza Radio Norte, els xicots i lele, i com les 4 de la mañana con 54 minutos, 4 con 54, a Leonal.